Purau per ina veira surpresa als Underdogs Cap Vert. En contra la furia roja als Spagnols oidau in 0-0. In disaster per la Spagna als nobodies de Cap Vert scriven per conter historia con quai pari. Ed a propos historia. A cajun del campionari mondial de balapai als Stadis Unii, Canada a Mexico, giugainus dien lluc special del Cechausas no que nos encurin moments legendars de balapai. Oz in neif, io son spanagieda schuau de la dreccia proposta. Al microfonze, l'Angela Hendry, gevise in bide.

Shawn Mendes con Treat You Better. Adiu a grad diu al telefon la Zeppa Cadalbert de Rouen e ella les gratula de siu beadiel Pascal Cadalbert de Denis che festivesse el 26 av l'anniversari e la divisa tot bien se natalezi ad un grazie e cel veni adina adida ella. Tutina cecala drova, il beadi in fec sedidaival. Con quattele in fervent cacciadur, o la divisau il sentiments din cacciadur dels carideros de Siat, sel 26 aval de Pascal Cadalbert.

Els carideros de siatcun sentiments din Cacedur o la Zeppa Cadalbert de Ruaun gevijau per siu beandi el Pascal Cadalbert de Denis che festivescia 26 ans.